la melodia. Ui! Ets els Bragossars, sí, senyor! Ándale! Manda tu saludo, nota de voz al 5580 032 977.